Amb el Banya, aprofito per complementar també a Nil Doc, de Banya, Fani, fots de bòtima amanyà, de boa escuta, estamos a 15 minuts des 12, trazem-se a presença de Paulinha, de Xiga.